0: Muita música, música
1: e interatividade.
0: Tá na Blau?
1: Tá,
0: na Blau.
1: Tá legal.